Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp que han impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem, però, que els manifestants van impedir un dia abans que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Elma Saiz, ha demanat al Partit Popular que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
3: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
2: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. I en cultura, els valencians La Fumiga han fet petita la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari a 1:15 de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda. Dues hores abans, a les 11, Buós ha actuat en el mateix escenari per celebrar els 20 de carrera i Pastora ha bufat les espelmes dels 25 anys poc després a la plaça Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora

0: Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
0: Creu Roja.
2: My name is Jesse from the Heide.
3: And my name is Ozan.

Companys i companyes, benvinguts a una nova edició de Hit Parade amb aquella música tan brutal que es fabricava als anys 70, 80 i 90. Sóc en Jordi Casas, l'encarregat de presentar-vos, doncs, totes aquestes cançons que sonen programa rere programa. Més endavant tindrem també l'Esteve Llop i res, a saludar. Estigueu fent el que estigueu fent a tots aquells i aquelles que m'escolteu en línia o bé, per exemple, des d'un altaveu intel·ligent o bé, per exemple, des del podcast de iVox, de Apple Podcast i aquell que es troba a Spotify. Si veieu que és una mica antic,

0: que és el Jordi Casas House. També saludem els nois i noies que esteu al Ripollès escoltant-nos a través de la fantàstica freqüència modulada, també a l'Empordà, a la Selva, Girona Capital i el Gironès a Manlleu i l'Osona, també al Baix Llobregat, Vallès, Maresme, a Barcelona, l'àrea metropolitana, l'Anoia, el Bages, a Lleida, Andorra, Formentera i Ibiza, a Ses Illes, a Sitges i també a Cunit, a la província de Tarragona, al Baix Penedès, a la Costa Daurada. Molt bé, doncs res, ja un cop ben presentats, què tal si anem a encetar el programa que començarà amb música del 70 i continuarà amb coses d'una dècada posterior, com són, òbviament, cases, quines coses de dir.
1: Cases, quines coses de dir!
0: Sí, els 80. Molt bé, m'agradaria ara mateix escoltar i recuperar una cançó que tocava amb el meu orgue. No penseu malament, el meu orgue Lowry, que pesava 300 quilos, una cosa bestial. Un tema de Jean Paul Young dels anys 70 que es deia Love is in the

quina cançó més yeah yeah. Ja només em falten els pantalons de campana, allò, els cabells arrissats afro, que és impossible perquè he perdut molt pèl, m'han pres molt el pèl en aquesta

Rojo, amigo. Era en Cristòfor Creus, en Christopher Cross, si es digués Red Cross, seria la Creu Roja, eh? Això es deia Ride Like the Wind, que valga com el vent. Molt bé, ara mateix un noi, anglès ell, que es va presentar a Eurovisió amb un tema horrible que es deia Congratulations. I era tan horrible que la meva amiga Maciel, amb una cançó, bueno, que es deia La La La, li va passar la mà per la cara. Però m'encanta aquesta cançó. No parlem mai més. We don't talk anymore, Cliff Richard.

començar la ràdio posant funk, cançons com aquesta, o una que entraria perfectament al darrere, un tema de Blue Feeder que es deia Let's Funk Tonight, un tema d'una banda holandesa, eh?

cançó d'una banda que es diu The Train i que directament estava liderada per James The Train Williams. I ara mateix una mica de producte francès. Aquesta cançó la va crear Jacques Morali, que era francès, el creador de The Ritchie Family, també ens va deixar l'any

Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Us continua fent costat Jordi Casas. Òbviament, aquí no canviem de locutor cada dos minuts, però sí que és veritat que més endavant, dins del programa, ens arribarà l'Esteve Llop amb un dels seus temes predilectes. Molt bé, cada dia intentem variar una mica i ara acabem de posar a Joan Jett and the Blackhearts amb això que es deia I Love Rock and Roll, donant pas a una d'aquelles cançons britàniques irlandeses de borratxera total. Una cançó de Dexys Midnight Runner.

Hit Parade, els clàssics de la música amb Jordi Casas.

80, Hit Parade ara mateix amb un tema de començament precisament de la dècada dels 90 amb Wendy Patricia James, més coneguda com a Wendy James, al front directament d'aquesta banda que es deia Transvision Vamp, amb un tema que es deia Nen, no m'importa, Baby, I don't care. Una mica de son com aquelles cançons, algunes de Stevie Wonder, o, per exemple, un so vuitantero també, com els temes que venen.

0: mateix el que farem és donar pas al bon amic i gran professional de la ràdio, Esteve Llop, que ens presentarà alguna d'aquestes cançons, doncs, que van marcar una època. Què tal, Esteve?
1: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials i gràcies per deixar-me aquest petit espai al Hit Parade. Tornem als anys 80, anem al 1985 i avui parlem d'una banda anomenada Katrina and the Waves, una banda nascuda a Cambridge, Anglaterra, que va estar en actiu entre els anys 1981 i 1999. Us seleccionem un èxit que realment va sonar moltíssim al 1985 i que parla de caminar per la llum del sol. Una cançó trepidant, amb molt de ritme, molta energia i molt positiva, que es diu així, Walking on Sunshine.

aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90. I dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu. I lo sabes.

Brass on the Pocket. Amb una cançó que es diu Don't Get Me Wrong, no la malinterpretis. Pretenders, i d'aquí a la banda de Susanna Hubs.

0: a morma tacca entra Ull. Sí, va, sí. Tema d'oculistes. Walks, creadors de The Bridge to Your Heart, o per exemple aquest Right Between the Eyes. Oi, Esteve?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs sí, mira, a punt de marxar i ho farem directament amb uns alemans que van triomfar de l'Olin amb Nanun dum Rock Note Luftballons. És a dir, la forma fàcil alemana de dir 99 pilotetes vermelles. 99 Red Balloons, nena. Salutacions de Jordi Casas, ens ja retrobem a Hit Parade.

0: Ja tornem a ser-hi, ja tornem a estar aquí. Dissabteros, dissabteres. Així estan començant una nova edició del programa d'èxits i novetats. New York, Rio, Tòquio. El projecte 80 de Trio Rio.
1: Aquí comença Fem dissabte.
0: Molt bon dia des de la sintonia de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan, en aquest dissabte 29 d'agost, últim dissabte del mes, que volem compartir amb tu amb un munt d'històries fins les dues del migdia. Jo sóc en Genís Martínez i per mi és tot un plaer repassar les novetats de la setmana i els hits del Top 20.
1: El Top 20 de la setmana.
2: Fem dissabte.
0: I a la número 20 trobem a OBK, la primera de les centrals en llista. Nunca me quisiste. Bon dia.

Jordi Sánchez al capdavant del projecte OBK, un projecte que va començar a principis dels 90 amb Oculta Realidad. Ara una de les novetats de la setmana amb Chaka Khan.

0: La semana pasada van conquerir el número 1 de la llista amb Boogies on my soul. I aquesta ens presenta una del seu nou àlbum, Curious Subject. La música de Chaka Khan ens espera. La banda de Simon Le Bon, Duran Duran.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
2: Fem dissabte.
0: Així sonen des de la 19 de la setmana. Free to Love. Des de la llista del top 20 del Fem dissabte.

Va ser el primer hit que vam conèixer pels Bros. When Will I Be Famous? Després van venir d'altres com I Have Nothing o Sister. Des de la nostra màquina del temps t'ha sonat els Bros. I preparats per aquí tinc a Samuel Sartini. Never Coming Down, des del Fem Dissabte, des de Ripollet FM i Ràdio Sant Joan.

Venen a dir una cosa així com calla i balla. I ara pendent el projecte mil·lenari dels World the Moon. S'han passat per aquí, per l'antena de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan, en aquest 29 d'agost, amb l'últim programa del mes. Ara el que fem és una petita pausa i tornem enrere amb moltes més.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
5: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallex, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Fem dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

La banda mexicana en directe, Maná, recuperant aquest clàssic anomenat El Rei. Així obrint nou bloc d'èxits des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM en aquest dissabte 29 d'agost. Per molts, acabant les vacances, i per altres, a punt de començar-les. El que no para és la bona música. Aquesta és l'entrada més important de la setmana a la llista. Bausà amb Love Myself.

arribava des d'Àustria. Falco, número mundial amb Rock Me Amadeus. L'han recuperat per tu. Des del fent dissabte, des de la 98.7 i la 107.9. Connectades amb la millor música per al teu dissabte al matí. Gràcies per compartir-lo amb nosaltres.

comença a ser una de les nostres mimades. Jay-Z, My People. Ara uns altres nois que tornen. Johnny Hates Jazz. Soul Believer. La proposta 2026 que fan amb Jakey Graham. Novetat de la setmana.

Ja fa unes quantes setmanes que te la presentem aquí des del programa d'Èxits i Novetats, des del teu fent dissabte, el projecte Yoto. I això que s'anomena Deep Deep. Aquesta també és nova aquesta setmana. El P. Jovi. Do for Love.

cançó elegant, a punt d'arribar a les 12 del migdia. Des de la 107.9 Ràdio Sant Joan i 98.7 Ripollès FM. En aquest dissabte estiuenc. I a punt de fer una petita pausa abans de Primitive i el seu Crash. Tornem enrere amb moltes més.

És el remix que ha fet Mon DJ del diumenge sense drama. Una de les cançons d'aquest estiu 2026 que sona a les ràdios i als xiringuitos. Què tal, com ho portes? Obrim el migdia aquí al Fem Dissabte. I ho fem amb una altra de les entrades a la llista. Physical.

és el projecte Kello amb K. Novetat de la setmana amb Physical. I ara recuperem una de 1984. La formació Ole Ole al capdavant, Vicky Larraz. I aquest, el seu hit, el seu número 1, que es diu Boy a Mil. Bon migdia.

Són històries que ens encanta recuperar-te cada dissabte i compartir-les amb tu des de la 107.9 Ràdio Sant Joan i 98.7 Ripollès FM en aquest 29 d'agost. Últim programa del mes i a punt de celebrar el nostre 8è aniversari en antena. Ara Teddy Swims, Mr. Now i tal.

És el top 13 de la setmana. Teddy Swims va ser número 1 aquí a la llista amb The Door. El Blues Control ara ens presenta Mr. Know It All.

Una altra de les noves que s'incorpora a la playlist del fent dissabte és aquesta de Sonny Fodera i la britànica Becky Hill. S'anomena Say Something. On

al creador de Hyde, a You're Beautiful. Ha tornat en aquest estiu del 2026 amb Taste Like Summer. A parlo de James Blunt. 12 de la setmana. And

És la notícia trista de la setmana. El passat dimarts ens deixava Dolly Parton a l'edat de 80 anys. El 1974 va publicar I Will Always Love You. Però va ser a 1992 i com a banda sonora de la pel·lícula El guardaespaldes que Whitney Houston la va portar al número 1 de totes les llistes mundials. Petit homenatge que li fem des del fent dissabte a Dolly Parton. Allà on estiguis, descansa en pau. Grans hits com Jolene, com 9 to 5, queden en la nostra memòria col·lectiva.

I abans de fer una petita pausa, recordarem un altre dels hits de Dolly Parton. Island in the Stream. No marxis, tornem enrere.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
2: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Fem dissabte.

és l'energia que ens porta la nord-americana Ava Max. La seva nova història que es diu Energy. I que està inclosa al disc oficial del passat Mundial 2026. Amb ella obrim nou bloc d'èxits. El que ens porta directament a la una del migdia. Gràcies per compartir aquesta estona de ràdio amb nosaltres des de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. Ara amb la motivació de Carly Rae Jepsen.

Molt aviat publicarà el nou àlbum, la noia del Call Me Baby. Aquesta és una nova que ens presenta aquí el Fem Dissabte i es diu Motivation. I per motivació la d'Auguel. Jamaican Bam Bam.

recuperant una de finals de la dècada dels 90, el country pop que feia Faith Hill. Això també va ser número 1 i es diu This Kiss.

És la col·laboració fantàstica que ha fet Karol G amb Bruno Mars, inclosa al seu nou àlbum, l'àlbum de Karol G. Un tema anomenat Still, que va pujant setmana rere setmana a la llista del Top 20. Ara un altre toc de luxe que vam presentar la setmana passada. Jungle. Això és Sunshine.

música que ens porta directament a aquells sons dels anys 70 de la Motown. Jungle, això s'anomena Sunshine. I preparada per aquí tinc la combinació entre Martin Garrix i U2. Un altre tema del Top 20 que es diu Fire Files.

0: al clàssic de Celine Dion, My Heart Will Go On, en la versió de Blaster Jacks. Aquest remix 2026 que ens presenta Spinning Records i que serveix per obrir una nova hora d'èxits aquí a la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. En aquest 29 d'agost, encantats d'acompanyar-te.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
0: Madonna, Dance Teria, va ser número 1 a la llista.

Time per Apple amb el seu àlbum Confessions 2, la reina del pop Madonna. Donant pas a la banda de Michael Stipe, els R.E.M. i aquest clàssic de 1991 anomenat Losing My Religion. Bon migdia.

el projecte de Debaussà Magnetic dintre la llista del Top 20, ara una novetat de la setmana.

0: és el DJ Productor Tòpic.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
0: Lucky Ones, te l'han presentat per primera vegada aquí des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM en el Fem Dissabte. Ara viatgem al carrer dels somnis amb YouTube. Avançada del que serà el seu nou àlbum.

0: Mica en mica anem coneixent la composició del nou àlbum de la banda irlandesa U2. Amb cançons com aquesta que hem escoltat, Street Ball Dreams, i la que s'ha passat fa una estona, el remix amb Martin Garrix de Five Files. És el repàs a la nova llista del Top 20, i ho fem cada dissabte per tu. Des de les 11 del matí i les 2 del migdia. Amb un munt de hits, novetats, èxits i cançons del record que ens porten a fer una petita pausa. Pino Danjo, Macual Idea.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 € amb vals de compra.

0: Una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, Fecoris, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
2: No t'havies acabat el llibre?
3: Sí, però ja n'he començat un altre.
4: Bibliodigital és un servei de préstec de continguts digitals disponible per tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. S'hi pot accedir via web a través de l'ordinador o dels lectors de llibres electrònics o mitjançant l'app si utilitzes la tauleta o el telèfon mòbil. Llibres, revistes, diaris, còmics, música clàssica, pel·lícules... Amb Bibliodigital tens tota la cultura a l'abast. Entra a biblioteca.ebiblio.cat. 012, la millor resposta.

Això va sonar a finals de 1988, principis de 1989, a les llistes europees. We Rule, We Papa Girl Rappers. La recuperem per tu des del fent dissabte. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per connectar amb la ràdio. Play the rhythm again from Rasta.

La medalla de bronze al número 3 és per Madonna i Kylie Minogue. Una altra de les que s'inclou a Confessions 2 i que es diu Love Sensation.

0: Fem dissabte amb Genís Martínez.
1: La proposta de Joel Corry des de la número 2, Whisper. Ara Josh Baker, My Place.

0: Un altre de les clàssics de final de la dècada dels 80. Buffalo Stan. Ella, Nene Cherry. Estem a punt de conèixer quina és la cançó més important per als propers 7 dies. El número 1 de la setmana. Qui serà? Ho descobrim en re aquí.
1: Això és un número 1.

Google y la col·laboració que ha fet amb David Guetta, un tema anomenat Shine. Número 1 als propers 7 dies. Aquí al Fem Dissabte. Nosaltres anem marxant. Ha estat un plaer compartir amb tu 180 minuts de ràdio a través de Ripollès FM i Ràdio Sant Joan. Si tu vols, tornem el proper dissabte a la producció Maria Serrano, a la direcció Josep Lloret i Josep Giral, i que parla Genís Martínez. Que acabis de passar un gran cap de setmana. Estilo Pretty Face serveix per tancar el dia d'avui. Apa, que vagi molt bé, adeu.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
2: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Now, time for a summer hit.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica i eòlica i fotovoltaica al Plater, tot i que ha deixat clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant. Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública i assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen l'implantació dels nous projectes. La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones, convocades per diverses plataformes, ha denunciat l'impacte dels projectes renovables i ha afirmat que no són transició, és especulació. El debat, per tant, entre el desplegament energètic i el territori i el consens continua obert. La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les altres alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sigut un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb només el 10,64% dels vots. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens. Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79, han votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. I pel que fa a les incidències, des d'aquest matí, la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de la Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'ha dut a terme. L'intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però ara reprendre la normalitat del servei. Dilluns, l'estació del Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer un recorregut alternatiu que ha estat necessari durant les obres. També els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'E9 al Putxet hauran d'esperar unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. L'esvoranc, que es va produir el 7 de juliol després de detectar moviments de terra, va generar una cavitat de 8 metres. El retard per arribar a tornar a casa està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora que està aturada dins els immobles. Aquesta situació també afectarà el calendari de l'L9. Territori admet que la finalització del túnel s'han d'arribar diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació de prop de 30 quilòmetres previstos. I fins aquí les notícies.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: just like
1: hey everyone, it's Miley Cyrus.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat l'inversió en sanitat des del nou cap d'Almenar al Segrià. En una visita al centre, ha carregat contra aquells que diuen que paguen masses impostos i ha defensat que aquests, precisament, permeten la creació de nous centres com el d'Almenar o reformar els ja existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important amb obres en 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estan fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els de 3 finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any 2027. El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. Aquesta situació també afectarà el calendari de l'L9, ja que des de territori admeten que la finalització del túnel s'endarrerirà diversos mesos. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de la Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han fet. Dilluns l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que és tan necessari. També, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme de Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols i que per ara es mantenen i desconeixen més detalls. Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen per ara la xifra de 3 espanyols desapareguts i explica que les ambaixades estan seguint atentament la situació. I en cultura, l'èxit de Spider-Man Brand New Day no s'ha quedat a les sales de cinema. Gairebé un mes després de la seva estrena, el film protagonitzat per Tom Holland ja és la pel·lícula més vista de l'any als cinemes catalans. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Què? Com ha anat el primer dia a la universitat?
2: La classe havia de ser en català i al final el professor ha canviat de llengua.
1: Però si t'hi havies matriculat en català?
3: El català és la llengua pròpia de Catalunya i de les universitats catalanes. És fonamental que el dret a rebre les classes en català estigui garantit a les universitats i que es respecti la llengua escollida per l'estudiant en la matrícula. És per això que totes les universitats catalanes han habilitat bústies de drets lingüístics per vehicular queixes sobre els canvis en la llengua de docència matriculada. Informa-te'n a universitats.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Hi, I'm Freya Scott.

0: Ασίν. Φίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ. Del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers, que han rebut l'avís a les 5 i 5 minuts, han enviat al punt de l'accident 7 dotacions. Els efectius de bombers han pogut extreure dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats, tot i que per ara no hi ha informació sobre el seu estat. Arran d'aquest sinistre, l'AP7 està tallada al Paliol per enllaçar amb la B23 i a retencions des de Sant Cugat. En plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials en què s'ha defensat la prioritat que continua sent el retorn ràpid de tots els que estan il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'Europol, l'Agència d'Asil de la Unió Europea. També en aquests moments s'està celebrant la diada de vigílies de la Festa Major de Vilafranca amb els castellers de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. Per saber com estan anant, connectem amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
4: Vilafranca del Penedès està vivint una bona diada de vigílies aquest 29 d'agost amb les colles locals, els castellers de Vilafranca i la colla dels xicots de Vilafranca. Uns castellers de Vilafranca que han iniciat la primera ronda amb un 4 de 9 en folre molt lleuger, pensant en el 4 de 10 per demà en la diada de Sant Fèlix. El mateix han fet també en segona ronda, amb un 3 de 9 en folre, també descarregat de cara a un possible 3 de 10. Per la seva part, els xicots de Vilafranca de moment han complert els seus objectius, han descarregat en primera ronda el 4 de 8 i en segona ronda la torre de 7. Falta saber si finalment podran descarregar el 3 de 8, que veurem d'aquí uns instants.
3: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap d'Almenar, al Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la seva inversió en sanitat. En una visita en aquest centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es passen masses impostos i ha defensat que aquests permeten creació de nous centres com el d'Almenar o reformar-ne d'allà existents. També els agents rurals han informat aquest dissabte del perill d'incendi. Ho és especialment alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre repartits en comarques com l'Anoia, el Bages, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Baixa i Urgell. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
0: Creu Roja. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208 678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol continua tallant l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers ja han pogut extreure a dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats i actualment es troben sent ateses pel SEM, gràcies a les 7 dotacions que han mobilitzat. A conseqüència d'aquest sinistre, a l'AP7 està tallada el Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions d'un quilòmetre des de Sant Cugat del Vallès. El president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap del Manel Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la inversió en sanitat. En una visita al centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es paguen masses impostos i ha defensat que aquests permeten la creació de nous centres com el del Manà o reformar els existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important, amb obres a 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estaven fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda.
3: Bona tarda, dissabte, que està sent molt tranquil i, de fet, amb una temperatura continguda després del matí frescal. La tarda ja ens ha portat alguns valors al voltant dels 30-32 graus, sobretot a les comarques prelitorals i del Pla de Lleida, però no s'ha enfilat gaire més aquesta temperatura. Algun núvolet prim i poca cosa més. En vista el diumenge, una situació una altra vegada molt tranquil·la. Al matí, alguns núvols a la Costa Daurada, durant la tarda cap al Pirineu, poc destacable, sense tempestes. I la temperatura una altra vegada contrastada. Matí, frescal, però demà a la tarda farà una mica més de calor que avui, sobretot a Lleida, a l'Ebre i a l'interior gironí. N'estem pendents a la xarxa?
2: També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han dut a terme. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. Així, els usuaris també podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que havia d'estar necessari durant les obres. I en plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda que el govern espanyol ha realitzat per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials, en què aquest ha defensat que la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots aquells que segueixen i l'enviant a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba també implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: posen portal.
1: Som la teva ràdio. Aquí trobes tots els èxits.
2: Ets a Ripollès FM. Your radio. On sents la música.

0: Torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Son las 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. L'accident de trànsit entre els tres turismes a la P7 a l'altura del Papiol ha deixat 10 ferits, un d'ells en estat crític que ha estat traslladat a l'Hospital per Taulí de Sabadell. La resta, menys greus, han estat traslladats a la Mútua de Terrassa i al Consorci Sanitari de Terrassa. Connectem amb Pau Pasqual, de TV, per saber la situació. Bona tarda, Pau.
4: Bona tarda, doncs 3 hores després de l'accident als carrils que connecten la P7 amb la B23 per accedir a Barcelona continuen completament tallats. Els bombers ja han enviat aquesta tarda 7 dotacions per haver de treure dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles. Ara mateix doncs estan fent tasques de retirada de vehicles en aquests dos carrils que, recordem, 3 hores després del sinistre continuen tallats. En total, com deies, hi ha 10 persones implicades, els que han sortit pitjor parats, una parella d'edat avançada que sí que tenen ferides de gravetat, tot i que la causa de l'accident encara està pendent de confirmar. El xoc s'ha produït just al punt on els carrils se separen per distribuir el trànsit cap a les diferents sortides i, com deia, els dos carrils que connecten l'AP7 amb la B23 estan completament tallats des de les 4 de la tarda, però la policia està podent desviar els vehicles cap a l'A2 o els fa continuar per la P7. Aquest desviament és precisament el que està evitant un col·lapse més gran a la P7, tot i que la circulació cap a Barcelona ara mateix està molt condicionada. De moment, com dèiem, els treballadors estan treballant en la retirada dels vehicles i fins que no acabin no es podrà recuperar aquest accés, aquesta connexió des de la P7 cap a la B23.
3: Moltes gràcies, Pau. Doncs bé, seguim en què el govern ha dedicat la seva jornada d'Aus a Balaguer en fer diverses visites a municipis i infraestructura de comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar d'Alcarràs, amb motiu de la seva entrada en funcionament i el debat del Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, que és el Plater. També la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'ha enfilat fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. I també en esports, avui dissabte comença de nou la Lliga EF de futbol i en aquests moments acaba de començar a rodar la pilota en el partit entre l'Espanyol i l'Eibar. Demà diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Women disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Lezama. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Atenció!

0: pavelló
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade!
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
5: Hi guys, I'm Leonie.

0: πρωί.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. El Servei Català de Trànsit ja ha reobert l'AP7 a l'altura del Paiol després de l'accident múltiple entre tres turismes de les 4 de tarda que ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític i que ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia i anava en direcció contrària ha topat contra dos vehicles que anaven en sentit Barcelona. En un dels vehicles, que s'ha trobat de cara amb el cotxe que anava en sentit contrari, hi viatjaven un matrimoni amb dos menors i a l'altre hi anaven tres adults. En el vehicle que anava en sentit contrari i que fugia de la policia, hi viatjaven dos homes que han quedat detinguts i el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Dels dos detinguts, el conductor està acusat de conductor homicida i lesions i en custòdia a l'hospital, mentre que l'altre està acusat de desobediència. En altres trams de l'EP7 també hi ha incidències, entre Margarida i els Monjos i la Franca, i entre Subirat i Sant Saudina de Noia, en sentit nord, també hi ha lentitud i aturades arran d'un accident. També hi ha intensitat en aquesta autopista a Gelida, en sentit nord, tot i haver-se retirat el cotxe accidentat anteriorment. Totes aquestes incidències es produeixen en un context d'un cap de setmana amb molta mobilitat arran de la finalització de moltes persones de les seves vacances d'estiu. I la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'enfila fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 3.000 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols dels tres que apareixien com a desapareguts. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors ha aclarit que de moment encara hi ha dos espanyols desapareguts i, per tant, la xifra oficial ha passat de 3 a 2. També el govern ha dedicat avui la segona jornada de la trobada a Os de Balaguer en fer diverses visites a municipis i infraestructures a les comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar d'Alcarràs amb motiu de la seva entrada en funcionament i en ple debat sobre el funcionament territorial per la generació elèctrica i eòlica o fotovoltaica, també anomenat Plater. I en plana també més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. I en cultura, la banda barcelonina de punk Beni Dolores, el rock alternatiu de Matadepera d'Orella 2 i la formació indie rock osonenca Pla Moguda són els tres finalistes de la 26a edició del concurs Sona Nou. Per segon any consecutiu, la final en directe es celebrarà el dimecres 23 de setembre a la plaça de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor, servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

Hola, què tal? Com anem? Rebeu les cordials salutacions, com és habitual, de Jordi Casas, qui presenta des de l'any de la Maria Castanya, home, tampoc fa tants anys, uns 26, aquest programa de música house,

Casas House. Ell, òbviament, ho fa així molt millor, no? També en Xavi Hasso, en dissabte, va posar veu també alguns jingles, i fins i tot n'hi ha un d'en Mike Platines.

en qualsevol situació, escoltant la ràdio en línia, a través d'un altaveu intel·ligent, a través dels podcasts de iVox, Apple i també Spotify, tot i que moltes vegades es queda trabat. Per tant, ho recomano, Apple i iVox. També saludem els companys i companyes que escolteu la ràdio directament des de el lloc més

Sitges i també a Cunit, a la Costa Daurada, a la província de Tarragona. Doncs res, companys i companyes, anem a encetar el programa directament amb una d'aquestes promos que habitualment ens envien perquè sigueu els primers i primeres en escoltar els darrers hits de la música house i electrònica. Molt bé, molta atenció, això ho signen directament The Second Voice, la segona veu

0: Ostres, també m'havia deixat de gent que fa... Posa en veu al programa en Miquel Forti, que és de Girona. Miquel Forti, from Girona. I també en Josep de Ripoll.
1: Sí, sóc jo.
0: Bé, senyores i senyors, una mica de... gran música, es deia...

Taronja, que això es diu Let Loose. Compra't un duro de Bosch i perda't. Però bé, de la manera que està la vivenda i el terreny, un duro de Bosch daria per

escoltant Jordi Casas House. Amb Jordi Casas, el mestre del house.

el Jordi Casas House de l'època. Res, a continuar disfrutant, estigueu fent el que estigueu fent ara mateix, de la música, i recordeu que em podeu contactar a Instagram, a Jordi Casas G, o bé a TikTok, a Jordi Casas House. Sonic Soul Orchestra.

0: senyor Jordi Casas, Halloween i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amoc, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.
2: We come to this one place.

decidits a Playwright, donant pas en el seu 26è aniversari a una gran cançó de Spiller amb Sophie Ellie Baxter, una cançó que es diu Groove Jet i que havia posat moltíssim als anys 90. Ara s'ha remixat i és directament això que esteu escoltant, com no, a Jordi Casas House, un tema que fa dies que va sortir i us vàrem punxar diferents vegades

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món.
3: House, deep house, dance.
2: La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.